Y'all ready for this? Ona Malgrat. Ona Malgrat.

Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'Icar.
1: La setmana que ve tenim Mercat de Música Viva de Vic i repassem les propostes més ballables.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
2: Amor mediterrani.
3: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
4: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Eroli Leri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
3: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
5: Un estiu que els canviarà la vida.
6: Catalina!
7: Se tropezó con un escalón.
5: El retorn al cinema de Lluís Omar.
8: És una provocació darrere l'altre.
5: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
9: Abuelo!
10: No deixaràs de sentir-me prou.
5: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.

Si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat. La millor música electrònica del planeta.

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda,

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana, sessió base de soul, jazz i rhythm and blues on manen les passions desfermades. Una col·lecció de temes on l'amor, el desamor i els baixos instints es barregen a les seves lletres i es converteixen en interpretacions volcàniques de Solomon Burke and People's Tower of Power i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia i bona diada. Són les 8, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reivindica la convivència de Catalunya i la unitat d'acció per fer front als reptes crucials durant el seu tradicional discurs amb motiu de la diada.
2: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. Som un país ric i divers gràcies als vincles humans que hem generat entre catalans i persones d'arreu que han trobat aquí la seva llar i el seu país. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra l'odi no hi té cabuda.
1: El cap de l'executiu català ha fet una crida per traslladar el sentit de país també a l'educació, l'habitatge, les infraestructures o el nou finançament, àmbits crucials que, segons Illa, durant massa temps no han rebut els recursos adients. I els Mossos d'Esquadra han detingut 3 homes i han deixat com a investigades per desordres públics 7 persones més, 2 dones i 5 nois, durant el dispositiu policial d'aquest dijous a la tarda al fossar de les Moreres. Arran de l'acte d'Aliança Catalana i la contramanifestació de l'independentisme d'esquerres, els antiavalots han separat els dos grups, però han fet algunes càrregues contra els antifeixistes per evitar que accedissin a la plaça. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Lluís Mi Pérez.
3: Hola, què tal? I molt bona diada. Una jornada que ha de ser força tranquil·la a gran part de Catalunya. Una altra vegada, despertant aquest matí amb força fresca, i fins i tot hi ha algunes temperatures que han baixat dels 5 graus a les valls pirinenques. En canvi, la tarda acabarà sent un palet més càlida que la d'ahir. Arribarem a moltes comarques entre els 25 i els 30-32 graus, que assolirem en alguns racons de l'interior de Girona o també del Pla de Lleida. De núvols poquets, alguns a la costa, poc destacables, i aquesta tarda sí que algun de més gruixut tindrem al voltant del Montseny, l'interior de Girona, amb alguna gotellada, algun ruixat força puntual. N'estem pendents a la xarxa.
1: Pel que fa a la mobilitat amb motiu de la jornada d'avui d'aquesta diada, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha desplegat un conjunt de mesures de reforç al transport públic per facilitar els desplaçaments de la ciutadania als diferents actes commemoratius que se celebraran avui arreu del país, amb més servei de busos interurbans i també un augment de l'oferta a Ferrocarrils de la Generalitat i a Renfe. I en els esports, el Lleida és el primer equip classificat per a la final de la Lliga Catalana CB que s'està disputant a Tarragona. L'altre finalista sortirà del duel que jugaran avui Barça i Manresa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia i bona diada. Són les 9, us parla Eduard París. Institucions, partits i entitats reten homenatge aquest matí a qui va ser conseller en cap de Barcelona durant la guerra de successió. Rafael Casanova ho fan com cada any, just al punt on va caure ferit l'11 de setembre de 1714 a l'actual Cruïlla entre els carrers Alibell i la Ronda de Sant Pere. Els més matiners a les 8 han estat els Mossos amb la consellera d'Interior, Núria Parlona, al capdavant, però encara sense el nou director general de la policia catalana, Ferran López, seguits d'altres cossos d'emergència. Durant el matí faran l'ofrena membres del govern i de la mesa del Parlament, de l'Ajuntament de Barcelona, d'entitats, sindicats i de partits polítics, excepte la CUP, Aliança Catalana, Vox i PP. D'altra banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reivindica la convivència de Catalunya i la unitat d'acció per fer front als reptes crucials durant el tradicional discurs amb motiu de la Diada. El cap de l'executiu català ha fet una crida per traslladar el sentit de país a l'educació, l'habitatge, les infraestructures o el nou finançament, àmbits crucials que, segons Illa, durant massa temps no han rebut els recursos adients. I l'exdirigent català Miquel Sellarès recorda 50 anys després l'esperit d'unitat de la mobilització de l'11 de setembre de 1976 i alerta que Catalunya afronta ara un moment especialment complicat. Des de Televisió Costa Brava ens ho explica Alba Pairet.
2: El polític i periodista català Miquel Sellarès reivindica l'esperit d'unitat que, segons ell, va marcar la mobilització de l'11 de setembre del 1976, quan diversos partits polítics d'ideologies diferents van caminar junts per construir la democràcia i una autonomia forta per a Catalunya. Sellarès assegura que aquell moviment va demostrar una capacitat de mobilització que no es donava a la resta de l'Estat.
3: El que no m'esperava és el gran fracàs del Partit Socialista en el govern. Problema d'ensenyament, problema de transports, problema de sanitat, i ara comença un gran problema en els Mossos d'Esquadra, que veurem com se'n surten, que comença fa uns pocs mesos d'això. Per la qual cosa, doncs, jo crec que el que cal és que els catalans tornem al 11 de setembre d'aquell any que vam muntar-ho.
2: També augura un fort càstig electoral a diverses formacions i alerta de la possible arribada d'un govern del PP i Vox, que diu comportaria una pressió extraordinàriament forta sobre Catalunya.
1: I en els esports, en bàsquet, el Lleida és el primer equip classificat per a la final de la Lliga Catalana CB, que s'està disputant a Tarragona. L'altre finalista sortirà del duel que jugaran avui Barça i Manresa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: For these rappers I apologize. I know it ain't fair. Only ball I drop. New Year's, Times Square. The world is mine. Sixth sense, I see the seventh sense. Now baby, let's get started for life.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia i bona diada. Són les 10, us parla Eduard París. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, subratlla que Catalunya és un país que té capacitat per teixir aliances i ho ha contraposat al context actual de confrontació i la immediatesa. Ho ha dit en declaracions als periodistes després de la tradicional ofrena de l'executiu català davant del monument a Rafael Casanova.
2: Catalunya és un país que sempre ha tingut i té capacitat per teixir aliances. És un país que vol caminar sol però que alhora no es vol sentir o estar aïllat. I en un món que en aquests moments sembla sovint massa dominat per la immediatesa, per la confrontació, per la desconfiança, enraonar és una manera de defensar la convivència a l'estil català.
1: Institucions, partits i entitats continuen passant aquest matí pel monument de qui va ser conseller en cap de Barcelona durant la Guerra de Successió. Els més matiners, a les 8, han estat els Mossos d'Esquadra amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, al capdavant, seguits dels altres cossos d'emergència. També hi han passat ja els membres del govern i de la mesa del Parlament o de l'Ajuntament de Barcelona, entre altres entitats. Seguim recollint més reaccions. Per la seva banda, el president del Parlament, Josep Rull, ha apel·lat a la cohesió interna de Catalunya i ha reivindicat la diada dels 8 milions de catalans. Rull ha dit que Catalunya és una nació que no pregunta a la gent d'on ve, sinó on volem anar. També ha lamentat un nou 11 de setembre amb l'expresident Carles Puigdemont a l'exili, titllant-lo d'infàmia. En aquest sentit, ha constatat que la presó i l'exili continuen sent expressions d'una terrible falsa normalitat. Per la seva banda, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat la força de Catalunya com a poble, que ha estat la força de saber sumar i avançar junts. També ha recordat la diada de l'any 1976, ara fa 50 anys, quan la societat catalana va saber unir-se al voltant de la lluita per la democràcia, les llibertats i l'autogovern. Ha afirmat que ara, 50 anys després, aquests valors tenen més vigor que mai. Recordem també en successos. Ahir els Mossos van detenir 3 homes i van deixar com a investigades per desordres públics 7 persones més, 2 dones i 5 nois, durant el dispositiu policial ahir a la tarda al fossar de les Moreres, arran de l'acte d'Aliança Catalana i la contramanifestació de l'independentisme d'esquerres. Els antiavalots van separar els dos grups, però van fer algunes càrregues contra els antifeixistes per evitar que accedissin a la plaça. I en els esports, en bàsquet, avui es decideix el segon finalista de la Lliga Catalana. El Lleida ja espera la final al guanyador del Barça, Manresa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: d'integració. Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, en progrés, en justícia i en llibertat. Una nació de drets i deures. Una nació que sempre ha esdevingut un sol poble. I avui és més important que mai de reivindicar-ho.
1: Durant el seu discurs, Rull ha apel·lat també a la cohesió interna de Catalunya i ha reivindicat la diada dels 8 milions de catalans. També ha lamentat un nou 11 de setembre amb l'expresident Carles Puigdemont a l'exili, titllant-lo d'infàmia. En aquest sentit, ha constatat que la presó i l'exili continuen sent expressions d'una terrible falsa normalitat. Per la seva banda, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat que la força de Catalunya com a poble ha estat la força de saber sumar i avançar tots junts.
2: El que volem és que Catalunya avanci, però Catalunya només avançarà si ho fem tots i totes plegats i plegades, sense deixar ningú enrere. Que aquesta Diada Nacional de Catalunya sigui la diada de tothom.
1: Collboni també ha recordat la diada d'ara fa 50 anys, quan la societat catalana va saber unir-se al voltant de la lluita per la democràcia, les llibertats i l'autogovern. Ha afirmat que 50 anys després aquests valors tenen més vigor que mai. I per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també ha felicitat la diada a través d'un missatge en català a les xarxes socials. A la xarxa X, un missatge que deia: aquest 11 de setembre celebrem una Catalunya oberta, plural i diversa, que mira el futur amb esperança i ambició. I en successos, una dona de 27 anys ha mort en un accident de trànsit a la Nacional 340 a l'altura d'Altafulla, al Tarragonès, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per a 11:15 d'aquesta passada nit. Per causes que s'estan investigant, tres turismes es van veure involucrats en un encalç. La conductora d'un dels vehicles va morir i quatre persones més van resultar ferides de diversa consideració. La víctima mortal era veïna de l'Arbós i amb aquesta ja són 91 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I en els esports, avui Barça i Manresa juguen la segona plaça de la final de la Lliga Catalana a ACB, on s'enfrontarien al Lleida. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia i bona diada. Són les 12, us parla Eduard París. Continuen els actes d'aquesta Diada Nacional de l'11 de setembre. Mentre a Barcelona es continua fent l'ofrena floral, mirem ara cap a Sant Boi de Llobregat, una ciutat també molt vinculada a la història d'aquest 11 de setembre. I és que aquest any es compleixen 50 anys de la Diada del 1976, la primera que es va poder celebrar públicament.

0: festiu aquí de fons i doncs és una cercavila molt, molt festiva, amb els gegants, amb els grallers, amb l'àliga o amb el lleó, però també s'hi han desplegat doncs, 6 senyeres de 50 metres de llargada representant els barris de la ciutat per commemorar doncs, aquest 50è aniversari. La cercavila té previst acabar a la plaça de Catalunya amb una ballada de sardanes i precisament allà, a la plaça de Catalunya, és on, tal com deies, fa 50 anys es va celebrar la primera diada post-franquisme a Catalunya, que va ser multitudinària. Per tant, des d'aquí, des de Sant Boi, una diada, podríem dir, molt festiva, però també molt marcada pel record d'aquesta jornada que fa 50 anys va convertir la ciutat en un símbol de recuperació de llibertat.
1: Moltes gràcies, Elena. I com veiem, Sant Boi de Llobregat, un dels molts municipis que avui congreguen actes commemoratius d'aquesta diada de l'11 de setembre. Pel que fa a les reaccions a l'ofrena de Barcelona, ens quedem amb la de Josep Rull, president del Parlament, que ha reivindicat Catalunya com una nació d'acollida durant el seu discurs. Rull també ha apel·lat a la cohesió interna de Catalunya i ha reivindicat la diada dels 8 milions de catalans. Anem també amb un apunt de mobilitat a Rodalies, perquè a causa de dos robatoris de cable que afecten la senyalització entre Lleida, Pirineus i Puigverd, de Lleida, Artesa i l'estació de França i bifurcació Glòria Esclot, els trens estan registrant retards de 20 minuts de mitjana. Personal d'ADIF està treballant per repostar el material sostret amb la major brevetat possible. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París. Continuen els actes de la Diada Nacional de Catalunya d'aquest 11 de setembre. A Girona, per exemple, s'ha reivindicat la memòria de la primera mobilització després del franquisme celebrada avui fa 50 anys. Tots els detalls de l'acte d'avui des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
2: La plaça Catalunya de Girona ha acollit aquest matí l'acte institucional amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, una commemoració que enguany ha estat marcada per una efemèride especialment significativa, ja que es compleixen 50 anys de la primera diada celebrada després del franquisme, l'11 de setembre de 1976. 50 anys després, l'acte d'aquest matí ha servit per reivindicar la memòria d'aquella mobilització i posar en valor que la lluita per la recuperació de les llibertats, la cultura i la identitat catalana encara segueix viva, com afirmava Lluc Salellas, alcalde de Girona.
3: Un any més ens reunim un 11 de setembre, la data que commemora la resistència catalana als ocupants espanyols i francesos que van implantar la monarquia borbònica que encara dura i que va abolir les lleis i les llibertats catalanes que encara anhelem.
2: Una diada que, un any més, ha tornat a convertir Girona en escenari de reivindicació i celebració catalana.
1: I recuperem també un dels actes, en aquest cas previs d'aquesta diada, en aquest cas a Cardedeu, amb la tradicional marxa de torxes per la independència. Ens ho explica des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
4: A Cardedeu, la vigília de la Diada s'ha viscut aquest dijous al vespre amb la tradicional marxa de torxes per la independència. La plaça de la

0: l'ambient reivindicatiu, una proposta que any rere any manté la seva presència dins dels actes de la Diada Cardedeu i que converteix els carrers del centre en l'escenari d'aquesta celebració.
1: I el 54.949 de la sèrie 9 ha estat el número premiat amb el Premi Extraordinari de la Grossa de la Diada, dotat amb 2 milions d'euros. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. Jornada plena d'actes de la Diada Nacional d'aquest 11 de setembre arreu de Catalunya. A Cardedeu, però, la Diada es va celebrar amb un acte institucional aquest dijous al Parc de Pompeu Fabra. Una jornada que, més enllà dels actes tradicionals, va voler donar veu a diferents representants del municipi perquè compartissin la seva experiència i mirada sobre aquest 11 de setembre. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
2: A Cardedeu, el Parc Pompeu Fabra ha acollit aquest dijous l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya.
3: Jo crec que el gran valor i el poder de les diades és aquest som, encara som. I després, evidentment, el dir que aquest poble no abandonarà les seves lluites de cap manera.
2: La jornada ha començat amb la hissada i el cant de la senyera a càrrec de l'agrupació coral cardedeuenca i ha continuat amb la benvinguda institucional de l'Ajuntament. Durant l'acte, quatre representants d'entitats i personalitats de Cardedeu han compartit les seves experiències i vivències al voltant de l'11 de setembre, aportant diferents mirades sobre el significat de la Diada. L'acte ha acabat amb el cant dels segadors, interpretat per l'agrupació coral cardedeuenca, una celebració que també ha comptat amb interpretació en llengua de signes catalana i que ha acabat amb els tradicionals borregos per tots els assistents.
1: D'altra banda, institucions, partits i entitats continuen passant des d'aquest matí pel monument de qui va ser conseller en cap de Barcelona durant la Guerra de Successió, Rafael Casanova. El president del Parlament, Josep Rull, ha reivindicat Catalunya com una nació d'acollida.
4: Aquesta és una nació d'acollida, d'integració. Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, en progrés, en justícia i en llibertat. Una nació de drets i deures. Una nació que sempre ha esdevingut un sol poble. I avui és més important que mai de reivindicar-ho.
1: Durant el seu discurs, Rull ha apel·lat a la cohesió interna de Catalunya i ha reivindicat la Diada dels 8 milions de catalans. En paral·lel a aquesta Diada, uns 541.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 i les 3 d'aquest divendres. Es tracta del 98% dels 550.000 previstos, coincidint amb l'operació sortida per aquest pont de la Diada. Durant el matí s'han registrat retencions a l'AP7 en diversos punts, per exemple, entre Castellví de Rosanes i el Papiol en sentit Tarragona i entre la Roca del Vallès i Mollet en sentit Girona. La mateixa via s'ha hagut de tallar una estona a Bàscara, en sentit Barcelona, per l'incendi d'un camió. La C16 també ha registrat retencions. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda i bona diada, són les 5 i us parla Adrià Tella. Jornada plena d'actes de la Diada Nacional d'aquest 11 de setembre arreu de Catalunya i la tarda és moment per les manifestacions. Enguany torna a ser descentralitzada amb convocatòries a Girona, Amposta i Barcelona. La de la capital catalana arrencarà a les 17:14 amb dues columnes amb punts de partida diferents i que es trobaran a plaça Catalunya cap a 17:15. Anem en directe fins a la plaça de la Catedral. Allà hi tenim la nostra companya, la Mont Carvajal. Mont, molt bona tarda. Quin és l'ambient ara mateix?
2: Hola, bona tarda. Doncs un ambient festiu i tranquil. Som a Via Laietana, en plaça de la Catedral a Barcelona, on comença d'aquí 14 minuts una de les dues columnes de la manifestació convocada per l'ANC i Òmnium Cultural. És la que simbolitza el futur, l'altra simbolitza el present i surt de Gran Via a Casanova. Totes dues confluiran a la plaça Catalunya. El lema d'enguany és "Qui soc, qui som", que apel·la d'una banda al compromís personal "Qui soc", més l'organització col·lectiva "Hi som" per aconseguir la independència de Catalunya. A hores d'ara, moltes samarretes grogues, moltes senyeres, moltes estelades, famílies, grups d'amics, ambient tranquil, reivindicatiu, però alegre i festiu, amb crits d'independència, òbviament. Hi ha molta gent d'aquí cap avall, a Via Laietana cap avall, un riu d'estelades, al mig del carrer hi ha un tractor, per exemple, presència policial, però tot molt tranquil, i esperant el compte enrere perquè comenci la manifestació a les 17:14 com més habitual. Aquesta manifestació és simultània, com dèieu, amb la de Girona i Amposta.
1: Gràcies, Mont. Bona tarda. D'altra banda, anem també fins a Amposta, on molta gent està concentrada des d'aproximadament les 4 per arrencar en ben poca estona també una manifestació, com dèiem, que compta amb dues columnes. Allà hi tenim el company de 21 Ràdio, el Joan Bericat. Joan, bona tarda.
3: Bona tarda. Sí, sí, estem aquí al centre d'Amposta, la capital del Montsià, on la manifestació avui, aquest 11 de setembre, és una mica diferent als altres anys. Hi ha dues columnes, una que arrencarà des del centre de Tortosa per tota l'Avinguda de la Ràpita i una altra que arrencarà des del Mercat i al mig se trobaran per tal de tallar el pont penjant d'Amposta. Ja des de les 4 que ha arrencat aquesta concentració i ara està començant a mobilitzar-se per tal de que a les 5:10, 5:15 se trobin i puguen acabar de passar una diada aquí al bell mig de la capital del Montsià per tal de reivindicar este 11 de setembre i sobretot la llengua catalana i tot el seu conjunt.
1: Gràcies, Joan, des d'Amposta. I una informació de darrera hora, els tres detinguts durant els aldarulls d'aquest dijous al Fossar de les Moreres han quedat en llibertat aquest divendres. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: on amb el grat. On amb el grat.
1: On amb el grat. Una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda i bona diada. Són les 6 i us parla Adrià Tella. Les tres manifestacions organitzades per les entitats sobiranistes amb motiu de la diada a Barcelona, Girona i Amposta estan en marxa. Repeteix així el format descentralitzat de l'any passat, tot i que en lloc d'Amposta la mobilització va tenir lloc a Tortosa. Les de l'any passat van congregar 41.700 persones, segons les fonts oficials, més de 100.000, segons els organitzadors, pendents encara de les xifres d'enguany. El que fem és anar en directe fins a la manifestació que s'està donant a terme a la capital catalana. Allà hi tenim a la nostra companya, la Mont Carvajal. Mont, bona tarda. On sou ara mateix i quin és l'ambient?
2: Bona tarda, doncs mira, la columna que simbolitza el futur enfila per Via Laietana i la capçalera ha arribat ja a la plaça Orquinaona, per on comencen a girar cap a plaça Catalunya. Hi ha una filera de tractors conduïts per gent jove per fer veure que el futur de Catalunya passa per part, per la pagesia i la terra. Hi ha una estelada gegant que ocupa tota la calçada de Via Laietana i amb moltíssima, moltíssima gent. Crits contra Aliança Catalana i Vox, ambient festiu, reivindicatiu i tranquil.
1: Gràcies, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Anem també fins a Girona, on la manifestació també ha arrencat fa menys d'una hora. Allà hi tenim el company de televisió de Girona, el Xavi Morlans. Xavi, bona tarda, com està anant?
3: Bona tarda, doncs sí, ara mateix aquí a la manifestació convocada per l'Assemblea Nacional de Catalunya, aquí a Girona, una manifestació que podem dir que ha sortit amb un quart d'hora de retard. Per què? Doncs perquè estava planificada per sortir a les 17:14, és a dir, quan faltés un minut per un quart de sis, però finalment ha sortit a dos quarts de sis. Per què? Doncs podem dir per l'èxit que ha tingut. Ha arribat tanta afluència de gent que els organitzadors han hagut de modificar una mica la ruta planificada en el primer moment. Llavors, què està fent ara la manifestació? Ara ja es troba a l'avinguda de Jaume I, arribant pràcticament ja al Parc de la Devesa, que és on es faran els parlaments amb el concert final. Dit això, incidents molt pocs, hi ha hagut una petita trifulca amb qui es deia que era un home que anava amb una samarreta de la selecció espanyola. Des d'aquí no ho hem pogut veure, però en general càntics reivindicatius, defensant la llengua catalana, i això sí, una manifestació totalment pacífica i reivindicant el que és l'independentisme aquí a Girona.
1: Més enllà de la diada, hem de lamentar la mort d'un motorista de 28 anys en un accident de trànsit a la C-59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. Els Mossos han rebut l'avís cap a 3:15 del migdia per causes que s'investiguen: un turisme i la moto han xocat frontalment i a conseqüència de la topa del conductor de la moto ha perdut la vida. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Mai t'has preguntat com és la teva veu quan respires? I mai t'has preguntat com és la teva veu quan et diu: ho tornis a intentar?

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. Unes 45.000 persones han participat en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona amb motiu de la Diada, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. La mobilització de la capital catalana ha tingut dues columnes, una amb inici a la Gran Via amb el carrer Casanova i l'altra des de la plaça de la Catedral. Totes dues han confluït a la plaça Catalunya. Les entitats també han convocat manifestacions a Girona i a Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la Policia Municipal, i al voltant de 15.000, segons els organitzadors, s'han sumat a la manifestació de Girona. La mobilització ha començat a les 17:14, quan els marrecs de Salt han aixecat dos pilars a la plaça Catalunya poc abans que arrenqués la marxa sobre 17:45. La manifestació ha acabat a la Copa, on han llegit el manifest. A Amposta, segons dades de l'Assemblea Nacional Catalana, hi han participat uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600. Amb estelades i el ritme de la batucada, les dues columnes, la present i futur, han recorregut el centre de la capital del Montsià fins a l'N340, on han confluït i han marxat fins al pont penjant. Les entitats independentistes participants en la manifestació han reivindicat la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer. De fet, l'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització a la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, ha fet una crida a tornar a muscular el moviment, mentre que el president d'Òmnium, Xavier Antic, ha defensat mantenir la pressió de la societat civil i ha advertit que s'acosta el moment de tornar a abordar el conflicte polític. Busquem ara la previsió del temps per aquestes últimes hores del dia i, sobretot, mirant ja el cap de setmana que arrenca demà. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
2: Bona tarda. La diada ha estat d'un temps tranquil. De fet, encara ho està sent, amb una temperatura que ha pujat una mica més que la d'ahir, però sense una calor insuportable. Una jornada de meravella, de fet, per fer activitats al ras. Les immediates hores apareixeran alguns núvols al voltant del Montseny, també gran part de les comarques del prelitoral, cap al sud de Girona, al voltant, per exemple, de les Gavarres. I ja aquesta matinada i el dissabte, entre les comarques de Barcelona i el Camp de Tarragona, arribaran a aparèixer núvols una mica més potents, fins i tot amb algun ruixadet. No estarem parlant de grans quantitats d'aigua i, a més, sempre de caire molt local. Per exemple, el Penedès, el Camp de Tarragona, el Vallès, algun ruixadet. La temperatura, com la d'avui, i per tant el matí també despertarà força fresquet.
1: Gràcies, Lluís Mi. La darrera informació és que els tres detinguts durant els aldarulls d'aquest dijous al Fossar de les Moreres han quedat en llibertat durant aquest mateix divendres. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. Unes 45.000 persones han participat en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona amb motiu de la Diada, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. La mobilització de Barcelona ha tingut dues columnes, una amb inici a la Gran Via amb el carrer Casanova i l'altra des de la plaça de la Catedral. Totes dues han confluït a la plaça Catalunya. Les entitats també han convocat manifestacions a Girona i a Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la policia municipal, i al voltant de 15.000, segons els organitzadors, s'han sumat a la manifestació de Girona. La mobilització ha començat a les 17:14, quan els marrecs de Salt han aixecat dos pilars a la plaça Catalunya pocs abans que arrenqués la marxa a partir de 17:45. La manifestació ha acabat a la Copa, on han llegit el manifest. A Amposta, segons dades de l'Assemblea Nacional Catalana, hi han participat unes 6.000 persones, mentre que els cossos policials ho rebaixen a les 1.600. Amb estelades i el ritme de la batucada, les dues columnes, la present i futur, han recorregut del centre de la capital del Montsià fins a la Nacional 340, on han confluït i han marxat fins al pont penjant. Les entitats independentistes participants en la manifestació han reivindicat la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. De fet, l'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització a la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, ha fet una crida a tornar a muscular el moviment.
2: Fer una crida a tothom pel dia 12, pel dia 13, a engruixir l'independentisme, a engruixir l'independentisme social, cívic, a cadascú des del terreny que més còmode s'hi senti. El que avui engegarem aquí ha de tenir una continuïtat i ha de guanyar força. Per tant, fem un crit a la gent a poder començar un nou embat i el començarem si tots hi som.
1: I des de fa una hora té lloc l'acte institucional central de la Diada per part de la Generalitat al Teatre Nacional de Catalunya, que serveix com a tancament a una jornada plena d'actes i mobilitzacions. Enguany l'acte ha girat entorn de la commemoració dels 50 anys de la primera celebració oficial de l'11 de setembre després de la prohibició de la dictadura franquista. A més, també s'hi han recordat altres efemèrides, com el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, els 50 anys de la mort de la poetessa Clementina Arderiu, la mort recent de l'escriptor Josep Vallverdú o el 150è aniversari del naixement del músic Pau Casals i de l'expresident Josep Irla. Les arts també són protagonistes de la nit, amb les actuacions de la ballarina Lorena Nogal, dels músics Joan Dausà, Sopa de Cabra o Andrea Motis, entre molts d'altres. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Tella. Unes 45.000 persones han participat en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona amb motiu de la Diada, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. La mobilització de Barcelona ha tingut dues columnes, una m'inicia a la Gran Via amb el carrer Casanova i l'altra des de la plaça de la Catedral. Totes dues han confluït a la plaça Catalunya. Les entitats també han convocat manifestacions a Girona i a Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la Policia Municipal, al voltant de 15.000, segons els organitzadors, s'han sumat a la manifestació de Girona. Aquesta ha començat a les 17:14, quan els marracs de Sal han aixecat dos pilars a la plaça Catalunya, poc abans que arrenqués la marxa a 17:45. La manifestació ha acabat a la Copa, on han llegit el manifest. A Amposta, segons dades de l'Assemblea Nacional Catalana, hi han participat unes 6.000 persones, mentre que els cossos policials ho rebaixen a les 1.600. Amb estelades i al ritme de la batucada, les dues columnes, la present i futur, han recorregut el centre de la capital del Montsià fins l'N340, on han confluït i han marxat fins al pont. Les entitats independentistes participants en la manifestació han reivindicat la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. De fet, l'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització la tardor de 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president d'Òmnium, Xavier Antic, ha defensat mantenir la pressió de la societat civil i ha advertit que s'acosta el moment de tornar a abordar el conflicte polític.
2: Hem de dir, a més, que s'acosta el moment de tornar a abordar el conflicte polític. Un conflicte que no està resolt i que no volem normalitzar. Després de 10 anys d'exili i de repressió, és evident que només resoldrem aquest conflicte amb l'exercici de l'autodeterminació. Tornar-ho a fer és això, i és la feina que ens ocupa. I a Òmnium, també, amb els companys que avui convoquem la mani, la farem. Moltes gràcies.
1: D'altra banda, l'acte central institucional de la Diada ha commemorat el Teatre Nacional de Catalunya aquest vespre els 50 anys de la primera manifestació catalanista després del franquisme. Aquell esdeveniment es va celebrar a Sant Boi de Llobregat perquè les autoritats no van permetre que es fes a Barcelona. L'efemèride ha servit de base per construir el relat de l'acte amb un fil conductor que ha tingut com a objectiu fer valdre la força de la unitat d'acció perquè una societat avanci. I aprofitant l'esdeveniment, també s'ha recordat altres efemèrides i personalitats destacades, com ara l'any Gaudí, la poetessa Clementina Arderiu, l'escriptor Josep Vallverdú o l'expresident Josep Irla, entre d'altres. D'altra banda, les desenes de persones que participaven a la concentració de Núcleo Nacional al centre de Barcelona han marxat de l'indret després que no hagin pogut arribar a la plaça Verdaguer. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: una malgrat. Una malgrat.
1: Una malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.